0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Musicat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Dance. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distància. És el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris. Qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva. I si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular. O com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat. Perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot. La invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'elit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no solo a les ecografies, però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada, amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrenar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímuls ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball d'esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan bé les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Es que yo estoy bien, no necesito un psicòleg, ¿no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia lo que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu. No? S'ha de treballar molts aspectes, i en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal, no?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu, aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu, fandote?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Doncs, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure, Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Jo depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el món, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè clar, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en biquini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, tu també penses igual, no?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però... M'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet, perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estar una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no?
7: Sí,
0: què en penseu
7: sí.
0: del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos
8: sí.
0: que veiem potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè o sigui, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A
7: sí.
0: Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en
7: sí.
0: aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho

0: I jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
1: I vas caure també tu, no? Una mica.
0: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
1: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
0: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
1: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona? O creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
2: No, o sigui, no hi ha força, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano. I, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, me vaig fer l'estiu i arribem al col·le i, clar, tot el món, ui. I me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què. I em van començar a dir els xulos de la classe.
1: I, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
2: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
1: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
2: Sí, sí. I això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
1: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
2: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
1: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
2: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
1: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
2: I jo també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
1: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
3: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
1: I ara no els veus?
3: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
1: sí,
3: es mostren tal com són.
1: Hi ha una mica més de diversitat.
3: Sí.
1: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
2: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
1: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
0: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
1: Clar, exacte, això
0: qui
1: és...
0: Qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie i mira, l'ha pujat i ja està.
1: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
4: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
5: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
6: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
7: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
5: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
6: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
8: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
6: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
9: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
1: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils.

0: Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
1: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que es poden afectar, no només del cos, no?
1: Exacte, exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Uh-huh. Llavors, bueno...
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
1: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: la cintureta així de petita, no?
1: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
2: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
2: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de... cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Mm. Noelia.
3: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
3: claro,
0: no?
3: Llavors,
0: és molt interessant, això.
3: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
4: Jo penso que en tant al físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
4: Sí.
0: Us agrada?
4: Sí.
0: I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
4: Les dues.
1: Per ninguna.
2: Les dues.
0: Per cap, eh?
1: Per cap, sí.
0: O sigui,
1: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res?
2: Les dues.
0: Sí?
2: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
2: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
2: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
2: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport ara?
2: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
2: Practico
0: dit,
2: Practico per salut.
0: Vale.
2: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
4: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
4: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a comprar, si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. Clar. I si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
4: sí,
0: s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
1: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà. que com sempre diem aquí és l'hora, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. També n'ha embolicat.
4: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser de fuet, potser de formatge...
4: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
4: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
4: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
3: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
3: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
3: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
3: o sea,
0: ostres.
3: No, ni dir-li, no facis això, sinó
0: clar, no
3: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
3: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
2: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
2: sí.
0: Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
2: I t'ajudo, exacte.
0: I si no et vol...
2: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
2: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia mm-hmm. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més mm-hmm. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
2: exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
1: Jo primer li preguntaria, mm-hmm. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, mm-hmm. aquest, amb la Xènia en aquest cas,
0: acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
1: Exacte, mm-hmm. però no parla
0: que no llenci la paperera.
1: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
1: de la vida. I si no la vol, mm-hmm. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la duda que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
4: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans,
0: mm-hmm.
4: i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
4: sí.
0: No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
4: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu, ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. que ara amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela, la gorda de la classe, m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
3: Jo crec que l'últim, com és ella?
0: L'últim és el Biel, el que
3: el
0: diu
3: Biel,
0: de les flexions.
3: Jo crec que ha caigut
0: en una trampa.
3: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
3: I ja sense pati un de dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament. Jordi, tu què? En qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
2: sí,
0: m'ha tirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
2: Per no sé, és que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
1: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
1: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
1: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
1: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
4: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat, aquí es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... Ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final. I teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present. Llavors, no sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
1: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
1: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
1: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
4: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar, sí, també.
4: Exacte. Mm.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no, sí, pas des de la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
3: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també la
3: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, el que facin xarxes de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurien de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I
0: que bo això, no?
3: Sí. Jo també.
1: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
1: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
1: No sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no? Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies? Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
2: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica el teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
2: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses, en plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
2: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
1: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
3: trobada familiar,
0: la brometa, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
1: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
0: Cal un podcast per a les famílies,
1: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
1: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
1: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució, no? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
3: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... saber no. Per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
2: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
1: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Tu quedis per tu, no?
1: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I
1: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: Uh-huh. I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'extrem orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a boscos encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens. I un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. I tot i així, sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: L'hora del podcast.

Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.

0: molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa matinal i diari dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta en Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana de Joaquim Soms. Es diu Gaudeamus i l'escoltarem en directe, interpretada per quatre cobles.
1: Gràcies.

Avui hem començat escoltant la sardana Gaudeamus de Joaquim Soms, interpretada en directe i amb quatre cobles. Sardana que el compositor va dedicar a Sant Cugat del Vallès. Bé, i ara una sardana d'Enric Sans. Es diu Una vegada. És interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I després de Vicenç Bou, Joana Mirades. Una sardana que també interpreta la cobla La Principal de la Bisbal i que escoltarem, però sense els primers compassos.

Hem pogut escoltar les sardanes una vegada d'Enric Sanz i després Joana Mirades, de Vicenç Bou, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuarem ara amb dues sardanes més de Vicenç Bou. Són poc conegudes, però també, com totes elles, molt boniques. En primer lloc, Liliana, una sardana interpretada en directe per la cobla Ciutat de Girona l'any 1976. I després també, amb la cobla Ciutat de Girona, escoltarem Ginesta. Són sardanes, doncs, del mestre Vicenç Bou.

Hem pogut escoltar, encara que amb unes certes deficiències, les boniques sardanes de Vicenç Bou, Liliana amb la cobla Ciutat de Girona i Ginesta amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara dedicarem una bona estona a sardanes dedicades a Tossa de Mart. I ara podrem escoltar El Passeig de Tossa, una sardana de Josep Antoni López, estrenada l'any 2002.

Acabem d'escoltar la sardana El passeig de Tossa de Josep Antoni López amb la cobla La principal de la Bisbal. Bé, ara farem una petita pausa, com sempre, quan arriba dos quarts, i després començarem amb sardanes també dedicades a Tossa de Mar. I escoltarem Petjades al vent del mestre Josep Casú, sardana feta l'any 2002. I després una sardana de Lluís Buscarons que es diu Tossa a plec

Acabem d'escoltar les sardanes dedicades a Tossa de Mar, Petjades al vent, de Josep Casú, i Tossa, a plec tardoral, de Lluís Buscarons. I continuarem amb unes quantes sardanes més dedicades a Tossa i amb la copla, la principal de la Bisbal. I ara escoltarem La Font de Can Samada, sardana estrenada l'any 1998, i després Grup Vila Vella, de Josep Colell, estrenada aquesta l'any 1999, totes elles, doncs, amb la copla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes La Font de Can Samada de Joan Manuel Margalef i Grup Vilavella de Josep Colell. Bé, i escoltarem una darrera sardana dedicada a Tosa. Es diu Tosa Joiosa. Va ser estrenada l'any 2002. És de Miquel Tudela i l'escoltarem també amb la cobla La Principal de la Bisbal. Val a dir que és una sardana obligada de tenora.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar la sardana Tosa Joiosa, una sardana obligada de tenora d'en Miquel Tudela. Bé, amigues i amics, i ara ja per acabar, escoltarem una sardana cantada. Es diu Tot dansant i ens la interpreta Salomé. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat a Lleida hi ha circulació intensa a l'L200 entre Miralcamp i Lleida per un accident amb pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A la Nacional 240, també a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carrer tallat a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que també a la B10, al nus de Llobregat, hi ha circulació intensa en sentit sud. També recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre que el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. El Suprem també adverteix que fins i tot si el canvi s'hagués fet abans dels fets, es podria investigar com un possible frau de llei. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància a part de les vies Balafi, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració després que la del dilluns amb unes 150 persones acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar els funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en va certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, les ones d'aquesta nostra emissora de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals, i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons els títols de les quals estan formats, per dir-ho així, per un nom i un cognom, de vegades reals i de vegades ficticis. I, en aquest sentit, cal tirar uns quants anyets enrere, ja que l'ús de noms i cognoms per identificar les persones ha evolucionat al llarg del temps. Així, els noms propis es coneixen des de l'antiguitat i, per exemple, a les civilitzacions egípcia, grega i romana, els individus tenien un sol nom, com ara Cleòpatra, Aristòtil o César. Els cognoms van començar a usar-se quan la població va créixer i es va fer necessari distingir millor les persones. Aquest procés va ser progressiu. A l'Imperi Romà, alguns ciutadans tenien tria nomina, tres noms, com Gai Juli César, el que es coneixia com praenomen, nomen i cognomen. A l'edat mitjana, als segles XI-XIV, i concretament a Europa, els cognoms es van estendre, sobretot per motius fiscals i legals, basant-se en oficis, com ara ferrer, fuster, pastor, en els llocs d'origen, com Montcada, Barceló, en característiques físiques, ros, alt, els noms del pare o de la mare. Per exemple, de Joan, fill de Pere, en resultà Joan Perea. I pel que fa a Catalunya i la Corona d'Aragó, l'ús de cognoms es va consolidar entre els segles XIII i XV, especialment en documents oficials. I ara que ja esteu un xic informats del tema, comencem en l'aspecte musical aquest espai nostre d'avui, escoltant Juanita Reina, que ens interpreta el pasdoble Francisco Alegre, una copla molt coneguda amb música del mestre Juan Mostazo i lletra de Salvador Valverde, que ens parla d'un torero anomenat Francisco Alegre. I si bé, pel que m'he informat, sembla que aquest home, en Francisco Alegre, era un personatge fictici creat expressament per la cançó, el que és cert és que aquesta reflecteix la passió i l'ambient taurí d'aquells anys 40 del segle passat. I és possible que el nom estigués inspirat en algun torero real o en un arquetip d'home valent i admirat en l'àmbit de la tauromàquia.

partir dels segles XV i XVI, els cognoms es van fer hereditaris i es van fixar definitivament en els registres parroquials. A Espanya, concretament, el rei Felip II va impulsar el registre de naixements el 1563, cosa que va ajudar a formalitzar els cognoms i que vol dir, en definitiva, que l'ús generalitzat de nom més cognom com a identificació estable data de l'edat mitjana, però es va fixar definitivament a partir del Renaixement. I ara seguim amb un altre pas doble, Pepita Greus, que va ser compost el 1918 pel mestre valencià Pasqual Pérez Chovy, dedicat a la promesa i posterior esposa del dit compositor, com a mostra d'amor i d'admiració. Ara el podem escoltar a càrrec de la banda de música del Maestro Tejera.

0: dels temes de la coneguda òpera de Giuseppe Verdi, Rigoletto, és l'ària Caro il sommo imperatore. I en base al mateix, amb un absolut menyspreu per l'abans esmentat Verdi, el grup nord-americà The Pills va enregistrar el tema Juanita Banana, que, de fet, va ser l'únic èxit d'aquesta banda. La cançó, que explica la història d'una noia, filla d'un agricultor que conrea bananes, que amb una veu espectacular somia en convertir-se en una gran cantant d'òpera, va ser versionada en diferents idiomes i va tenir molt d'èxit, especialment en països llatinoamericans i Espanya, on va ser en Luis Aguilé qui la va enregistrar. Ara, si ho voleu, la podeu recordar.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Anem ara al tema de la Copla Espanyola amb Lola Puñales, un altre personatge fictici que dona nom a una cançó amb música de Juan Mostazo i lletra de Salvador Valverde, els mateixos autors de Francisco Alegre que hem escoltat abans. Certament no hi ha proves que l'esmentada Lola Puñales fos una persona real, que, en tot cas, i pel que fa a la cançó, se'ns presenta com l'arquetip de la dona forta i apassionada, que, per gelosia, no dubta ni un segon a carregar-se el seu enamorat. Va, prepareu-vos per escoltar Concha Piquer, que ens canta aquesta història pròpia del caso.
1: Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaban los Lola Puñales. Era una rosa

0: sin siquiera temblar de la mano, lo mató, lo la apuñale.
1: A continuació, us proposo escoltar l'orquestra Plateria, que ens interpreta Pedro Navaja, obra de Rubén Blades, que explica la història d'un delinqüent de carrer que acaba trobant un destí tràgic. Com en alguns dels casos anteriors, Pedro Navaja és un personatge fictici. El nom Navaja fa referència a aquesta coneguda arma blanca utilitzada habitualment per lladres i delinqüents de carrer. Sobre aquesta cançó, he llegit que l'abans esmentat Blades es va inspirar en Mac the Knife, de l'òpera dels Terrals, de l'any 1928, que també parla d'un criminal perillós. És allò de que la vida té de sorpreses, sorpreses té de la vida.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Rosita Alvírez, la cançó que seguidament podem escoltar en la veu d'Antonio Aguilar, és una història tràgica en forma de corrido mexicà. Tampoc en aquest cas consta que la dita Rosita Alvírez hagi existit realment, però el cas és que la mateixa va a un ball on un home vol treure-la a ballar, però ella, amb certa arrogància, el rebutja 3 vegades, cosa que treu de polleguera l'home que, humiliat, li dispara i la mata. En definitiva, reflecteix la temàtica de violència de gènere i masclisme present en molts relats populars,

Tot seguit és el torn de la malaguanyada Rocío Jurado, que ens interpreta una de les obres del carismàtic trio Quintero, León i Quiroga, la titulada Lola la Piconera. En aquest cas, l'esmentada senyora era un personatge real. Es diu que la cançó estava inspirada en una dona anomenada Maria Dolores, Lola, Piconera, que va viure durant la Guerra del Francès i que es guanyava la vida venent picón, és a dir, carbó vegetal, a Cádiz. I com a feina de més a més, segons la llegenda, va tenir un paper destacat en la defensa de l'esmentada localitat andalusa contra els gavatxos.

Tornem als noms ficticis. En aquesta ocasió, Maruja Limón, que és el títol d'una altra copla espanyola composta per Esteban Escobar amb lletra de Juan Mostazo i que ens explica la història d'una dona alegre, seductora i plena de vitalitat, però que, malgrat la seva actitud despreocupada, acaba vivint un destí tràgic. La interpretació d'aquesta cançó, que escoltarem ara mateix, és a càrrec del conjunt de la província de Huelva, Los Marismeños.

Prosper Mérimée va ser un autor, historiador i arqueòleg francès, autor de la novel·la Carmen, en la que està basada la famosa òpera del mateix nom que Georges Bizet va compondre l'any 1875. Doncs bé, en contraposició a la protagonista d'aquesta obra, els abans esmentats Quintero, León i Quiroga van compondre la cançó Carmen d'Espanya, que va popularitzar Carmen Sevilla, que és qui ens la canta tot seguit, i en la que se'ns mostra l'arquetip de dona espanyola, forta, valenta, guapa i amb una gran personalitat que no es deixa dominar per ningú i orgullosa de les seves arrels i de la seva terra, no pas com la de Mérimée.

dels personatges de la sèrie de tires còmiques de Peanuts són el gos Snoopy i el seu amo, en Charlie Brown. Doncs bé, en base, molt probablement a aquest darrer, el músic brasiler Benito Di Paula va compondre l'any 1975 la cançó Charlie Brown, amb estil de samba, amb influències de la música romàntica i pop, que es va convertir en una de les més emblemàtiques del seu repertori. Ara us proposo escoltar-la i ballar-la, si esteu en condicions de fer-ho, en una interpretació del grup brasiler Cariocas do Corcovado.

Tornem ara als pasdobles toreros. Ara el titulat Amparito Roca, compost pel músic català Jaume Teixidor Dalmau l'any 1925. En aquest cas, l'esmentada Amparito Roca era una persona. Hi ha dubtes sobre si era una alumna seva o la filla d'un amic, però el cas és que tenia només 12 anys quan el mestre Teixidor, que era director de bandes militars i va compondre molts pasdobles, li va dedicar. Ara el podem escoltar en una interpretació de la banda sinfònica L'Artística de Bunyol. Ah, i per cert, si aneu a Tarragona per les festes de Santa Tecla, penseu que durant les mateixes aquest pasdoble, que ha estat adoptat com a himne de la Imperial Tarraco, és interpretat a dojo.

Si sou aficionat als toros, sabreu que Jesús Janeiro Bazán va ser un matador conegut com Jesulín de Ubrique. Doncs bé, l'especialista en pasdobles taurins, Pepe Tejeda, li va compondre el que tot seguit, titulat justament Jesulín de Ubrique, i per cloure el programa d'avui podrem escoltar en una interpretació de la banda del Regiment d'Infanteria Sòria 9 de Sevilla. Així doncs, que amb aquest tema musical m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de Nuestro Pequeño Mundo. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest pont. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. La Selva, l'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa, avui he agafat i manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
1: aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, la Fúmiga, ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí.
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats... Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És que formes part de la cadena tròfica, de la
1: sí,
0: la biodiversitat del món mundial. Fas un bé.
1: Correcte.
0: Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia. més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també els vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es donen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, 2 hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació, i llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que tenen el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu, però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Sal i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és vital que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimunt. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimunt. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí.
0: Seguim aquí per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una de, o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la Déu Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana, pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat, vaja, en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo a Teresa Botargues. Benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic.

0: la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater. I, de fet, l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
0: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el Plater el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística. No contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap Plater. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el Plater, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora

0: de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
2: Teresa,
1: vale, fantàstic.
2: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
2: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius. Dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia. Qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
0: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
2: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
0: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
2: Clar, allò de l'autonomia.
0: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances, Teresa. Com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
0: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
0: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
2: Seguim endavant. Seguim endavant ara sí i ens quedem encara en terres lleidatanes perquè avui s'incorporen, crec que és, no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat, i a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
3: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
4: Gràcies.
3: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
5: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
3: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
5: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi, i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
3: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
5: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure, i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat, i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent, però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon
0: dia. Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria de...
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir...
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estengra, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Ja té veu de contes. És que
1: sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes a la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: És que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni de dia, per descomptat que no, però és que ni a les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: veritat. De manera que... En aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. A tu, a mi,
1: Sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt. I et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no, amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: De fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen i aleshores, si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los. Però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus, quan t'ho dius, ho sabia.
2: Sí, no, i té tota la coherència, aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dint cada crit que es fa.
0: Mm. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que patiré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert,
1: tanca
0: tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: de
0: Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, eh? Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, ara és Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no. N'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el... Sí. Fa un sorollet, no? I te queda com a... És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga. L'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Et condiciona la vida, per la part de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat també.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, la veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Mm. Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens ara el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que m'he apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no ho havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel, això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí?
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda
1: correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna així.
1: No sé, pot ser, no sé. Això sí que no sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Si tu fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada.
1: M'agrada.
0: Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfabre, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, o bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després de juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueixen, bueno, que molesten molt, però...
10: Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
11: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
12: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el que estan millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
13: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no puc queixar aquest any.
14: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
15: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
16: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
16: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca post pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
17: Aquest any la incidència dels mosquits està sent alguna més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra d'antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem el tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
18: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades per el que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
18: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu, i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
19: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
19: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que hi ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
20: Hola, bon dia.
19: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
20: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada Litoral.
19: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
20: Doncs aquí 362 hectàrees.
19: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: sí, sí.
19: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
20: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
19: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
20: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts, Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26, amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec, aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
19: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
20: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer. Evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació, i a tots ens esperen a casa.
19: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
19: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria, deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
20: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
19: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
20: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
19: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona,
20: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
19: El que vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
20: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
19: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empeny a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
20: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament, i és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa, i a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a lo que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
19: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
20: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, pues bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
19: Sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que

0: tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com estan en aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
1: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
0: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
1: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
0: Mm-hmm. Doncs important, avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
2: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
1: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals. Uh-huh. I estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
0: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies, i de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
1: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Manel Ferrer, des de Premià. Moltes gràcies, company. L'altre
0: gràcies.
2: Dia platja, avui bosc. Escolta,
0: sí,
2: teniu de tot a Premià,
0: canviant.
2: Molt bé.
0: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria. Fins demà.
2: Fins demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment,

0: mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
1: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran, fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
0: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara, la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
2: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? Que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
3: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
2: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
1: Hi ha una claveria, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són estes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
0: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra del Canà són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
1: probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases, se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, és a dir, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
0: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
1: Va haver un atac, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
0: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
2: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els 3 dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
0: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
4: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
5: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
6: Era una necessitat que ho fèiem a bordó, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem un ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
5: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i feinejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament lo dinar.
6: Aquest home era el que se'n cuidava, de que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. I au, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem per lo ranxo bordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem los ingredients eren estos, no hi havia més a una barca.
5: Mos hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
6: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
5: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
6: ¿verdad? Jo et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, 4 anys picats, allò, doncs, no, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està, que era pel peix fresc i que el triàvem, que durava l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en 4, l'altre 5, 3, 2, 1, i d'allí sortia un suquet que allò era una i si és del caldo, doncs no cal dir-ho.
5: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
6: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, i entràvem a ports pues, com Arruga, Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant per estos ports, vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrosti congres. de la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era, però tot era bo.
5: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant sí. a través de les generacions, sí. quan el jove ve a cuinar, no?, al sí. gran, no?
6: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a enterrar. Potser van anar a casa d'un, o al xalet de l'altre, i fan allò. Llavors, no, perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar. I havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir, i a vegades dos dies.
5: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
6: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara és tot, bueno, tots els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això mos en menjant nosaltres, 5 o 6 serrans, 7 cada un, però és que estava tan... Estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo. I boníssims.
5: Lo important és que no es perdi, no?
6: Sí.
5: Tota aquesta cuina, aquesta tradició. Sí. Perquè els restaurants hi posen ja més coses, no?
6: Ja... Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parellada de peix, la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, doncs posa dues cullerades de salsa i au, ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. En rajoli a la bau.
5: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
6: A tu.
4: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
7: Avui treballo, avui
4: Sant
7: treballo.
4: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
7: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
4: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
7: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
4: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
7: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten són les que podries trobar en un pub irlandès.
4: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
7: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
8: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya, i que per tant volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedra Tosca, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
7: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
4: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
7: Igualment, fins demà. Adéu.
4: I ràpid, ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
9: Molt bones.
4: I hola i adeu.
9: Hola, hola.
4: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
9: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
4: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
9: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
4: Ui, ui, jo crec que sí, les sí. Que mullen, no? Directament les que mullen. Les que et pots refrescar ja.
9: Però hi ha molts tipus sí. De piscina, tot i que no ho sembli.
4: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre
9: totxades. Allò seria una altra opció.
4: També,
9: sí,
4: també,
9: sí.
4: També. Mira, m'agrada.
9: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí, sí. Una nota d'àudio a la nostra WhatsApp, que és el 696-1446-65.
4: Demà, el tema de l'obert per vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
9: Fins demà.
4: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al parc sobre les vies, Balafi, El Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindrà la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb un fragment de El que pensen els altres, de Clara Queraltó, i diu així. Quan no saps on has nascut i ni tan sols saps qui és la teva mare, pots inventar-te qualsevol història i mirar de creure-te-la. Si l'expliques unes quantes vegades a gent diferent, ja és com si fos mig veritat. N'has de tenir els detalls exactes, encara que no els diguis, només per si te'ls pregunten. Has d'imaginar-la moltes vegades, recordar-la per tu, veure-la. Ella ha inventat un relat preciós sobre el seu naixement. Com que es diu Maria del Mar i va néixer el mes de juny, imagina que la seva mare va començar a parir-la a la platja. Va sortir de l'aigua i els rajolins de sang li caien entre les cames. Ningú se'n va poder adonar, però a l'aigua hi havia una miqueta de sang, una miqueta d'ella que volia néixer dins l'aigua del mar. Per això té aquesta necessitat de tenir-lo sempre a prop. Té 62 anys i la pell i els ulls endurits, de la gent a qui la vida no li ha posat fàcil. Quan neda al mar, li sembla que totes les arrugues i les pigues de la cara li cauen i en surt amb la pell fina i el cervell descansat. A l'estiu no li agrada anar-hi a les hores que hi ha tanta gent. Les multituds la fan marejar. I va a la tarda, a 6:15, i es banya una estona. Li agrada sentir l'aire de la tarda i la pell fresca i esborronada. A l'hivern hi passeja molt sovint. S'asseu a mirar com brilla i a remenar la sorra amb les mans. Quan no fa fred, es descalça i hi posa els peus per sentir l'aigua gelada, que mai no sembla tant. Després va a casa i es prepara alguna cosa per dinar i sent encara una mica de sorra i de frescor entre els dits dels peus, i això li agrada. El que més li ha costat d'aconseguir és la calma. Sembla mentida, pensa, una cosa tan senzilla. Però el cert és que a vegades pot ser impossible. Una calma i una pau que no pots fingir per molt que ho vulguis i que no depèn de poder seure tranquil·la tota una tarda davant del mar. És una cosa que li ha costat molt de tenir i que encara li sembla que qualsevol dia se li pot escapar. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu, avui emmantolada, la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets dels Serrallos, segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana. Seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió.
6: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

L'esglai davant de la por, el buit, el no res, el mai més, tan sols troba consol al fons càlid de les tendres abraçades.

Encomana't al teu Déu de tot cor, que moltes vegades aboca les seves misericòrdies en el temps que estan més seques les esperances.

Aquesta vida és una prova, i tan sols una prova. Perquè si fos una vida de veritat, hauríem rebut més instruccions sobre el que cal fer i on cal anar.

Quan davant teu s'obren diversos camins i no saps quin agafar, queda quiet i en silenci. Escolta el teu cor i quan et parli, aixeca't i vés cap on ell et digui.

Tenim tanta pressa de fer, d'acumular negocis, de fer sentir la nostra veu per un efímer instant en l'immens espai de l'eternitat, que sovint oblidem aquella única cosa de la qual totes les altres no en són sinó una part, és a dir, viure.

Les paraules són aquí per explicar el significat de les coses, de manera que aquell qui les escolta entengui el seu significat.

La vida és un breu període dividit en dues parts. A la primera es desitja que arribi a la segona, i a la segona es desitja que torni a la primera.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als caramels de menta, als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la diada del patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari avui d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. De fet, en aquests moments acaba ja la primera ronda on les colles han pogut complir amb els seus primers objectius i amb el primer gamma extra que s'ha vist en aquesta matinada al Castellera. Connectem fins allà amb la Tere Ortega. Tere, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Com dèieu, s'ha tancat ja la primera ronda, també primera hora de diada de Sant Magí aquí a la ciutat de Tarragona. Amb els objectius assolits per les quatre colles de la ciutat, s'ha tancat aquesta primera hora de castells a la plaça de les Cols i s'ha vist ja el primer gamma extra, el 2 de 9, amb forro i manilles, descarregat per la Jove de Tarragona. Una primera ronda que han obert els xiquets al Serrallo amb el 4 de 8 descarregat, la primera vegada que ho aconseguien per Sant Magí els del barri Mariner. I primera vegada també aquí a les Cols pels xiquets a Tarragona a l'hora de completar el 7 de 8. Han tancat aquesta primera ronda als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb el 5 de 8 descarregat. De seguida s'iniciarà la segona ronda d'aquesta diada, que de moment va a molt bon ritme en aquesta plaça de les Cols, amb unes escales de la catedral atapeïdes de gent asseguda. Es veuen molts ventalls entre el públic perquè el sol i la temperatura apreten a la ciutat de Tarragona aquest 19 d'agost, dia del patró de Sant Magí.
1: Gràcies, Tere. Tornarem a connectar. Bon dia.
2: Bon dia. Fins ara.
1: I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa i nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades. Aquest dimecres el Meteocat manté un avís de calor intensa amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6 a comarques del Ter Sud, Ponent, la Catalunya Central i el litoral i prelitoral sud i central. Es podrien superar de nou els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba tot just després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la peça de Subirats deixa vehicles al voral. També a l'alçada de Sant Cugat de Vallès, una altra avaria deixa en aquest cas un carril tallat. A la C12 entre Fígols i Alinyà també hi ha circulació intensa amb desviaments per trams alternatius.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: repito y pienso que ya.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà Baja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
1: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
4: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
1: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
4: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
5: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
4: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
4: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
4: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
1: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
6: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
4: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
1: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV, la Paula Marco.
7: 17 anys després, la Generalitat Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
7: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
4: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
8: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
4: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
1: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEN CAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
9: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de la Guàrdia amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
1: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
4: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: Més detalls en aquesta crònica que du a Lleida Ràdio de Judit Castellà.
10: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
11: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
10: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
2: Notícies en xarxa.
1: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
4: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
4: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
1: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
12: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert en tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
13: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
12: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
1: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
4: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
14: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sòl Pelvià i Uroginecologia de al Vall d'Hebron.
15: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
14: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
16: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
14: Cada tractament és individualitzat.
1: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens explica la Tina Forest.
17: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Nández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
18: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
17: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
4: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
1: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
19: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
20: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
19: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
1: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
4: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
1: El 9FM, Guillem Sánchez.
21: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
22: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
21: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
23: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
24: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
23: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. Aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
0: Bon dia, doncs una diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forra i Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agulla. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols a Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
3: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
5: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
3: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
6: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua, i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
7: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
1: Ara sí, els esports. que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
8: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
9: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
8: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
10: Of course it was a big opportunity.
11: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
10: Of course, increase every level of the play.
8: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
13: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga doncs provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
8: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina. Hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: saps que...
1: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no afavoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
3: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
6: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
3: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
6: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
3: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
7: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir

0: On ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
1: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
1: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
1: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
1: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
4: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
5: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
4: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
1: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
6: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
0: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
1: El PaiEnCap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
7: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I no deixem Lleida perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
1: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
8: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
9: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja

0: sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
1: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
2: Notícies en xarxa.
3: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
4: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral, Sud i Central.
3: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
4: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
3: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
4: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
3: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
5: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
6: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de què parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
5: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
7: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
5: Cada tractament és individualitzat.
3: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
9: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
8: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
3: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
4: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
4: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
3: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
4: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
3: Minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
10: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La Jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forra i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
3: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
11: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
12: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
11: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Ferreny.
3: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
14: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent puguin gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
13: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
3: I avui dimecres a 2:15 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
16: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un visor que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
17: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
15: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
3: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
18: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
19: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
18: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
3: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
20: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
3: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
4: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock. Have you heard about
3: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
4: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
3: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
0: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
21: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
0: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
22: Of course, it was a big opportunity.
23: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí, a Can Barça. Crec que és el millor 6, per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
22: Of course, increase every level of the play.
0: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
24: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
0: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Córdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots dos sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
2: Hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, davant de la temperatura, ha estat la humitat.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets ostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ràdio Molins de Rei us presenta... Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Amb sota orquestra ha obert amb l'orquestra George Melacrino, amb el tema Ladies of Lisbon. Sergio Mendes i el seu grup Brasil 66, ara amb Masquerade.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La P7 queda reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, la infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
2: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. Fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlant del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
8: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
7: Doncs truquem ara mateix.
9: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Ràdio Nostàlgia, anys 50.

till April in Paris. Whom can I run to?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja i està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari que varia segons l'espècie permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius, compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Festa Major de Gràcia amb la temàtica dedicada a celebrar els anys 20. El segon premi s'ha concedit al carrer Mozart, que presentava una decoració titulada L'hivernacle encantat i feia un homenatge a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi del jurat se l'ha decidit al carrer Llibertat per El Senyor dels Anells.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu. Generació Chic. I per celebrar l'estiu, seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Activating all systems. Ready for a transmission. Look for a Italo AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni
1: Ramoneda. Benvinguts, canalla. Som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una trobada més, una història més en la que... Bé, doncs venim aquí a recordar, a compartir històries, a compartir cançons, però és que cada cançó és una història, ja no la història que ens porta cada cançó, sinó la que porta associada a la teva vida. Saps que hem agafat aquest lema una mica, què, cosi vols, algú n'hi va, ai, això és com molt, no sé, això de que posem banda sonora a la teva vida, però és que una mica va per aquí. Els que vam créixer a partir dels, diguem-ne, 70s, 80s, 90s, doncs la música que ens ha acompanyat a créixer és aquella que vam sentir en aquestes dues dècades que nosaltres recordem aquí, els 80 i els 90. Per tant, aquestes músiques, aquestes cançons, tots aquests temes que compartim aquí al Generació Chic no deixen de ser, això, la banda sonora de la teva vida. I és de la teva vida perquè molts de vosaltres ens ajudeu a fer aquest programa amb recomanacions, amb comentaris que ens feu a la xarxa social Instagram, que és on tenim un perfil obert on poder doncs, dir-hi la vostra. A vegades doncs, ens feu algun comentari, algun sobre el que anem penjant, o per privat doncs, ens aneu dient, escolta, jo vull sentir aquella cançó, o per què no poses aquella altra cançó, m'agrada molt aquesta, aquella altra, i em recorda, això és el que més ens agrada, eh? Quan a més de parlar-nos d'una cançó, ens ho acompanyeu amb dir que és la que escoltàveu, doncs, no sé, quan anàveu a l'institut, quan sortiu de festa amb els vostres amics, que la veu descobrir a no sé quina festa major de no sé on, coses d'aquestes, tot això que li dona una mica de vidilla, una mica de història. Oi, quan dic vidilla, sí, hi han cançons que ens donen vidilla, és clar que sí, i aquestes són les que volem compartir amb tu, que em dones vidilla, sí senyora i sí senyor, i sí de tots vosaltres. Avui comencem amb una gent que es diu en Big Mountain, amb aquella versió que vam fer del Baby, I Love You.

0: Oh, baby, I love you, Wayne. Nena, m'agrada la teva manera de fer les coses, la teva manera d'existir. Nena, que m'agrades tu. Els Big Mountain. Des de San Diego, Califòrnia. Tot i que això és una versió del Peter Frampton, eh? La cançó original, el Baby, I love you, Wayne, és una cançó original de Peter Frampton, però aquí els Big Mountain van fer aquesta versió així com més, més reggae, no? Té un toc... Jamaica, això, eh? Doncs amb aquesta versionaca, amb aquesta història que ens va alegrar tant la vida... Això de quin any és, això? Mira, això és de 1990. Doncs mira, doncs això és una cosa alegre per començar el Generació Chic d'avui. Ens agrada començar amb coses xules.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Doncs va, seguirem amb més cosetes ara, no? Uau! Sí, home, sí. Aquesta també la coneixes. Vull creure que la coneixes, és clar que sí. I believe you know it. La Cher. La gran Cher, la senyora, senyorassa. Cher, amb aquest Belief, de 1998. Un tema ja de l'època alta, això, eh?

Do you believe in love? Segur que creiem en l'amor, perquè, escolta'm, el dia que deixem de creure en l'amor, les coses estaran molt malament, eh? Així que hem de seguir creient en l'amor i seguir creient en una senyorassa com la Cher.

La Txer oferint-nos música de ball des de, buf, des de moltíssim, fa moltíssims anys, tot i que la veieu així de jove, però és que diguem que, va, no descobrirem res si diem que algun retoquet igual sí que s'ha fet, eh? Em sembla que ja li fan descompte. És segur que li fan descompte, oi? Des del Believe, també un àlbum que es deia així, és a dir, la cançó que donava títol a aquest àlbum de 1998 de la Cher, Believe. Posant-nos ja les piles de bon principi. Avui hem començat així ja a ballar de seguida, eh? Seguim ballant. Va, una mica més. What is love?

Si la Cher creia en l'amor, aquí Hathaway ens pregunta què és això de l'amor. Home, doncs es podrien quedar, que facin un dia una cervesa, s'ho expliquin, i així ja ho sabrà Hathaway. What is love? Va preguntant ell. És alemany, tot i que ha nascut a Trinidad, eh? I el 83 ens preguntava això. What is love? Doncs va, vinga, on deu ser l'amor?

sé si l'haurà trobat ja, l'amor, perquè... Estic segur que si et pregunto tu si l'has trobat, em diràs que sí, no? Perquè, home, hem de trobar l'amor a la vida, un cop o altre hem de trobar l'amor i quedar-te amb aquell amor que et correspon per tota la vida. Que bonic que és això, que és l'amor. L'amor ho pot tot. Una mostra més d'allò que en diem Eurodance, aquella música de ball, sobretot de l'època dels 90, i que venia sobretot d'Alemanya, tot i que també hi ha molta cosa des de Suècia, des de països nòrdics, eh? Hathaway, amb aquest What is Love, va ser carn de molts recopilatoris. Aquells mixos que es feien, allò, el Max Mix, el Bolero Mix, el Màquina Total, el Mars Dur, bueno, tots aquells mixos, doncs això també havia sortit en molts d'aquests d'això. Anem a viatjar una mica, va. Home, un clàssic, aquesta ens l'heu demanat moltíssim. És una de les cançons que ens demaneu molt. Voyage, voyage des Illes, en francès, una miqueta de francès, va, vinga.

0: explicant-nos els seus viatges per tot arreu i una cançó que ens va fer viatjar doncs, per tot arreu, per tot arreu. Des de les illes Fiji, el Fujiyama. En francès, una de les poques cançons que va triomfar a nivell, diguem-ne, internacional, no? Desirades amb aquest Voyage, Voyage de 1986. Home, això sí que podem dir que és tot un...
1: Tamasso!
0: I tant que sí que és un tamasso, això. Un tamasso dels macos, macos, eh? Un tamasso dels que marquen generació. La generació, xic. I ara això ens ho dirà la Laia. Diem, un tamasso dels que marca...
2: Generació, xic.
0: Ah, això mateix, veus? Veus, sí. Si ho fem, ens ho fem anar bé per dir que això, que els de la generació xic, doncs vam créixer viatjant també i viatjant a través de cançons. Moltes de les cançons que escoltàvem ens portaven, doncs, a... A voyage, voyage, a fer viatges. I de vegades els viatges els fèiem sense sortir de casa, eh? Ens muntàvem allà la nostra festa. No recordes aquells guateques, aquelles festes que es feien a casa d'un o altre? El que tenia el tocadiscos. Diu giradiscos, però bé, és igual. Nosaltres li dèiem tocadiscos. Doncs el que tenia el giradiscos és el que feia, muntava les festes, i sempre n'hi havia uns quants que sempre ens acabava... Érem els que posàvem la música, mira, i així hem acabat. T'ho deien, estudia, estudia, que si no... Ai, senyor, ai, senyor, mira com hem acabat alguns. Això també és un tamasso, i tant que sí. Un altre himne de la nostra generació, sí senyor, des d'un àlbum de 1982 d'una gent que coneixes que es diuen Mecano i que et diuen que es van colar en una festa. Sí o no? De les festes aquelles que dèiem abans, a vegades no et convidaven, però tu mira, et presentaves per la cara o deies no, jo conec amb un amic d'un amic, jo me colé en la fiesta.

moment perquè reconegueu, ara em sembla que ja ha prescrit això amb els anys, ja han passat, imagina't, aquesta cançó és del 82, del primer àlbum de presentació d'aquests Ana, José i Nacho, que coneixes perfectament i que es diuen Meca, no? Doncs des del seu àlbum de presentació sortia aquest Ayer me colé y en tu fiesta me planté. Ara et deia que com que això ja, diguem que ja ha prescrit, ja ha caducat, ara podria ser un bon moment per que ens expliquis amb quines festes et t'havies colat tu. A veure, explica'ns, explica'ns on t'havies colat i què en vas treure de bo.

Diguem que potser vas conèixer amb alguna d'aquestes nenes mones i que potser hi havia més coses que Coca-Cola, però això també... Bueno, sí, ara ja ho podem explicar, perquè ara el que et deia, aquestes coses ja han prescrit, ja està, ja ho podem explicar, i ja podem explicar fins i tot allò que no podíem explicar. Els germans Cano, amb l'Ana Torroja, la veu supersensible de l'Ana Torroja i les creacions dels germans Cano, junts amb aquest Mecano, que, home, doncs ens van fer créixer, Va, anem ara a l'altra punta de món, sí? Ui, què és això? Què és aquest ritme maco? Sí, home, sí. Aquest ritme és el Locomotion amb la versió de la Kylie Minogue.

Come on, do the locomotion with me. Això és una cançó del 88, des del àlbum, del primer àlbum de la Kylie Minogue, també es deia Kylie, aquest àlbum. I això surt de mira, doncs, fan una presentació. I saps que la Kylie Minogue, juntament amb el Jason Donovan, que el vam posar la setmana passada, a la parelleta, perquè ja saps que també van acabar sent parelleta, doncs feien una sèrie que es deia Neighbors, que havíem vist aquí a TV3. A la TV3, sí, home, sí. A TV3 vam menjar Neighbors una bona temporada, doncs allà a la parelleta de la Kylie Minogue i el Jason Donovan, doncs tot amb tota la resta d'actors d'aquella sèrie van fer un acte benèfic, i allà la Kylie Minogue, que li agradava també cantar, a més d'actuar, va cantar aquest Locomotion. Ja saps que Locomotion és una cançó, mare de Déu. Mira, la versió original és de 1962. La va cantar, va agradar, i ostres, però aquesta nena, això ho fa bé, eh? La van portar a Londres

i la Carol King, eh? Això ja et sona més, eh? Molt bé, doncs això, la primera versió és de la Lida Leda, però aquí hi ha versions Sylvie Vartan, Grand Funk, la Carol King, evidentment, també en va fer la seva versió, Dave Stewart i la Barbara Gaskin, també, la Kylie Minogue, com et deia. Escolta'm, una super, super cançó, que té els seus anys... El Locomotion, un dels grans, un dels grans... I ara anem amb una noia que es diu Sandra, que ens parla de la Maria Magdalena. Anem a fer una mica de mira, una classe de religió, sí. Anem amb la Maria Magdalena. Sandra, I never be Maria Magdalena.

Maria Magdalena és la cançó que ens porta la Sandra. Aquesta cantant és alemanya, ens arriba des de la Germània. Amb aquestes reminiscències bíbliques parlant de la Maria Magdalena en aquest I'll Never Be. És també la cantant aquella de l'Everlasting Love, també l'hem sentit aquí, al Generació, eh? Un altre, diguem, dels temes importants de la Sandra Ann Lauer, més coneguda directament com a Sandra.

de principis dels 80, des d'aquest àlbum del 85, es diu The Long Play, justament. Trobo que és un títol molt adient per posar-li en un LP. Doncs el seu LP, The Long Play, sortia aquest I'll Never Be, Maria Magdalena. Anem amb una gent de casa, ara, va. De casa, de casa, de casa. Són de Donosti, però ens els sentim una mica nostres, no? Són els d'un candú i ens porten a... ens parlen d'aquell carrer de París. Sí, una calle de París. Sí.

Cortines perquè no entri el sol és una cosa que es posen a les habitacions, no? En la noche en que París... Tot i que si vas cap a països nòrdics, allà això de les cortines no ho tenen tan clar. Clar, tampoc tenen tantes hores de sol com tenim aquí. Des del Grito del Tiempo...

Bé, aquests ens els estimem com si fossin nostres, perquè venen des de Donosti, però en tenim uns altres que venen encara d'una mica més a prop, des del Vendrell, els Lacs en Busto, i ens venen a parlar d'allò de més que la meva sang.

Doncs així t'estimo, així t'estimem des d'aquí. Així ho feien i així ho deien també els del Vendrell, els Lacs en Busto, amb el Pemi al davant, el Pemi Fortuny en aquesta època. Això és del Qui ets tu, un àlbum del 83.

Ja ho saps que estem a la part final del programa i a la part final del programa ens posem així de, amb aquests ritmes ja, això va, fa baixada, fa baixada. Com amb la Katrina i els Waze. Katrina and the Waze, au! Amb aquest Walking on Sunshine. Des d'un àlbum que es deia així també, Walking on Sunshine, del 83.

en Just Feel Good. I així ens sentirem bé. Així, caminant pel sol, per la porta del sol, eh? On sunshine. I'm walking on sunshine. Ella ve dels Estats Units, però realment la banda és anglesa. Els Waves són anglesos i la Katrina Leskanic es diu. La Katrina amb els Waves doncs van fer aquest super tamasso, el Walking on Sunshine. No, però també van fer més coses. El 97 van participar i van guanyar el Festival d'Eurovisió. Una cançó que es deia Love Shine Light. Però, home, la que ens dona aquesta vidilla final aquí del programa, perquè estem ja encarant la part final del programa. Quan anem així de tope, ja saps que estem arribant al final. Ens queda res, ens queda una cançoneta. I estem tancant el programa amb la Katrina and the Waves, però encara ens en queda una, com et deia. I aquesta una, mira, aquesta també la coneixes. Els Culture Club. Amb aquell camaleó. Amb aquell camaleó.

0: Come a Come a Chameleon. Des del Call of By Numbers del 83, una de les cançons més importants d'aquesta banda, liderada, com sempre, pel Boy George, tan polèmic i tan polifacètic com sempre. Boy George, ja ho saps, amb aquell maquillatge més de... molt femení, amb roba femenina, la va liar, la va liar. Li agradava liar la parda, en Boy George. I mira, liant-la, liant-la, nosaltres hem acabat el programa d'avui, el Generació Xic d'avui. Com sempre, desitjant que t'hagi agradat, que vulguis tornar a acompanyar-nos la setmana que ve en la propera entrega. Jo et dic la setmana que ve perquè em pengem un cada setmana, però ja ho saps que els pots escoltar tots quan vulguis, tots juntets, si vols, que també ens farà gràcia. Molta gràcia. Tornem la setmana que ve. Vinga, moltes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa ha quedat restablerta. Havia quedat interrompuda per una incidència a la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Segons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. També la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació també de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que ha conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics, una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per restablir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental i individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar així una resposta immunitària antitumoral. I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Vall d'Hebron ha atès a 500 dones en la seva consulta específica pel dolor pèlvic crònic. La xifra s'ha conegut en el desè aniversari de la seva obertura. Escoltem el doctor Jordi Sabadell, que és cap de la unitat de sòl pelvià de la Vall d'Hebron.
6: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
5: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. El consistori també demana, per cert, la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent està prohibit fumar. I acabem amb un darrer apunt. El Festival Portaferrada viu just a aquesta hora una de les grans nits de la seva edició amb Nile Rodgers i Chic. Acompanyats per Ben Humper a The Innocent Criminals, comparteixen un cartell al Gil Schultz Arena, una doble cita internacional de funk, soul i rock.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de Joan Capri. Tites i fetes de mossèn Ventura.
3: Bé, el felicito, home. També el felicito perquè sé encara que té molta feina, sempre té un moment per anar a l'Eglésia i complir com Déu mana.
4: I fins m'he fet del cos de portants del Sant Crist.
3: També ho sé, també.
4: Precisament és per un assumpte dels portants per lo que el vinc a veure. Veurà, l'altre dia el president ens va ensenyar les vestes que ens hem de posar per anar a la processó i, francament, no m'agraden, comprengui. Aquelles vestes, pobretes, no hi ha per on agafar-les. Estan completament descolorides.
3: Andreu, les barraques encara estan més descolorides i els seus portants no es queixen. Sento que aquest any haurem de passar amb les mateixes vestes. Tots els diners se me'ls emporten els problemes de les barraques. Només tinc que barraques al cap, creguin, no?
4: Però amb el que es va recollir en el festival benèfic es podrien fer les vestes noves i encara sobraria alguna cosa per les barraques.
3: Calla, que es va recollir en el festival benèfic no podríem tapar ni un forat d'una barraca.
4: No, però els portants no es mereixen aquest desaire. Pensi que molts d'ells hi van col·laborar en el festival benèfic. Mira, el senyor Fernández, per exemple, és el que va fer els jocs de mans.
5: Jocs de mans? Allò eren jocs de mans? Però que no hi era, vostè?
4: A primera fila.
5: I no va prendre mal?
3: No se'n recorda aquella copa que hi va començar a tirar-hi líquids i quan hi va costar aquella espelma va fer un pet com una galanya? Ai, home, si no vigilem una mica, l'últim número va a càrrec dels bomberos allà, eh?
4: És que uns nens que voltaven per l'escenari van remenar els líquids,
3: eh? Els líquids, ni què... Escolti, em faria d'un disbarat, eh? No. No me'n parli d'aquest festival d'infeliç memòria, cregui'm. No. Encara que fessin les vestes noves, al senyor Fernández li hauríem de fer pagar la seva, ja.
4: Però per què?
3: Perquè sí, home, es va proporcionar més gastos que guanys aquest home. Però que no se'n recorda d'aquell pollastre que va fer desaparèixer? Doncs no ha comparegut mai més aquest pollastre. Era d'una veïna, home, que només ens el va deixar, home. Ja l'han hagut de pagar 2,5 quilos a preu d'or que l'han pagat, home. Home, no me'n parli. Oh, i quan va demanar aquell barret? Que li va donar amb tota la bona fe al secretari de l'alcalde i va començar a tirar-hi rovellos d'ou. I vinc a tirar-hi rovellos i li deien, no es preocupi que això ja desapareixerà. Jo ho veia que no desapareixeria. I vinc a tirar... I al final, jo, a veure, li va tornar fet una sopera. Poden servir ous al plat, però ous al barret no ho havia vist. Ah, I encara va voler fer un número de les cartes, que jo li deia plegui, home. I ell, no, no, deixi'm fer aquest, que potser em sortirà bé. Vaja, el que vulgui. A veure, aquesta carta que agafarà aquest senyor, senyors, serà la mateixa que sortirà dintre d'aquella capseta. Què carta tiene el senyor? L'as d'oro. Dos de basto. Vaja, home. Pifiar sempre, home, eh? I al final ja va veure, al final era per matar-lo. Al final era per matar-lo. Quan va veure que tot anava d'aquella manera, que no encertava un, ja va veure, i va dir, senyors, jo avui no sabem el que passa, potser és que les cartes avui no tenen el dia, potser és que Déu vol així, doncs si Déu vol així, siguem bons i acatem la voluntat de Déu quan... I ara, però què es creu, estava? Per sermons ja n'hi ha prou amb els meus a la parròquia, home.
6: Però s'ha de fer càrrec, que ell no és un professional, ho feia sense cap interès.
3: No, ho feia sense interès, però ens va costar un capital, allò, cregui.
6: I els altres que hi van prendre part? Aquells dos joves, per exemple, que tocaven les guitarres elèctriques?
3: Aquells que van fondre els ploms?
6: Sí, però ells mateixos els van arreglar de seguida.
3: Sí, home, per desgràcia, perquè van continuar tocant.
6: Tocant i cantant.
3: Ja té raó ja, perquè una desgràcia no ve mai sol, aquest món. Quina manera de cantar un tan pelut, si ara.
6: Són cançons d'avui dia, mossèn.
3: Va, cançons d'avui. Cançons de demà passat, això ara. Ah, a mi ja m'agrada la música moderna, però ja no és música moderna, això és música de ximples ara, ja.
6: Però no em negarà que s'hi van cansar molt, que s'hi van entregar.
3: Sí, amb la policia els hauríem hagut d'entregar al final. Van a cansar-se i quasi més van cansar tant ells de tocar com nosaltres d'escoltar-los. No pot ser, Andreu, aniríem a parar, i ara? A no ser que haguessin tocat la guitarra, no sé, més o menys normalment, com fan els gossos quan tenen picor, oi? Però és que ni així, home! No tenen més que t'hi que n'hi hagués, i ara? Aquell número final, aquell número nou, que només hi faltava això... Derecha, izquierda, un, dos, tres... Oi que em va sentir vostè quan van dir un, dos, tres? Botifarra de pagès, oi? Més val que no en parlem del festival Bonèpic, cregui'm.
6: Sí, això vol dir que de moment no pensa comprar les vestes noves.
3: No, de moment no puc.
6: No sé com s'ho prendran els altres, però em sap greu per vostè. Si no compra les vestes noves, tinc por que no tindrà portants per la processó. En fi, potser encara farà marxa enrere.
3: No, m'agrada fer com els crans, a mi.
6: Doncs els hi diré així mateix. Passo bé, mossèn.
7: Mossèn! Un altre cini pel monument? Ah, diu la Rita que la llàntia de l'altar de Sant Pancràs fa una llum molt dèbil.
3: Dèbil?
7: Dèbil.
3: Doncs que l'ompli d'oli de fitxa de bacallà d'una vegada. A veure si la reforça. Digui. Sí, el rector de Sant Odel, sí. Sí, home, vostè dirà si ens coneix, si telefonen cada 2x3. Sí, molt greu. Però segur que està molt greu, no? És que he vingut 3 o 4 vegades amb baia aquí, eh? Home, no comencin com sempre. Jo ja me la sé de memòria, això, que està molt ensupit, això. Bueno, vol entrar a l'habitació a veure com segueix? Des de sempre, tu, és que he anat 3 o 4 vegades i no em passa res, tu. Ah, ja hi tornen, padre, és que no, i el veiem molt ensupit, aquest home, eh? El veiem molt ensupit, i és que tu estàs... Què? Ho veu, home, ho veu, com t'hi... I és clar, home, que s'animarà. I, home, no n'hi ha per tant, poden telefonar quan vulguin, a mi no em molesten mai. Sí, home, el que han de vigilar també és l'alimentació. Aquest home li dona alguna cosa al gas que li deu fer mal i... Ahir la nit. Ja, i què li van donar? Oh, doncs no ho facin, això són imprudències que es paguen cares, home.
8: Mare de Déu! Bueno, bueno, vigili-lo un altre dia i no. Bueno, sí, home, mare, no, jo no m'entenc, tu diràs. Un home que ja ho saps tu no es mou de la taverna, ahir a la nit li van donar un vas d'aigua i tu diràs.
9: La rectoria d'un capellà ve a ser el despatx de qualsevol persona de negocis, és des d'allà on es veuen els grans problemes, no? On s'han de resoldre els grans problemes de la humanitat. Aquests dos grans maldecaps de la humanitat, el mal de cap d'aquest home que no en té prou per viure, el mal de cap d'aquest home que passa en pentes i rodolons per arribar a fi de mes, i el mal de cap d'aquest home que en té masses de diners, perquè hi ha una sèrie de gent que tenen mal de caps per culpa de tenir masses diners, i això és terrible. Tenir mal de caps, això és horrorós. Per això ha arribat un moment que el sacerdot ha de mirar de solucionar-los, aquests mal de caps. Ha de mirar que aquest home, que tot el dia barrina, ni no es tracta, perdoneu que faci un moment, un incís, d'anar contra els rics, no, Déu me'n reguard, perquè de rics i de pobres n'hi ha hagut, n'hi ha d'haver-n'hi i n'hi haurà sempre. Es tracta d'anar contra una mena especial de rics, una mena de gent estranya, una mena de generació estranya que ha nascut des de fa uns 20 o 25 o 30 anys, una gent que tenen diners i no saben per què els tenen, no saben ser-ne de rics, ni tenen dret a ser rics. En una paraula, allò que diem els catalans, i perdoneu que canvi una paraula per l'altra, que de sort i de senyor se n'ha de venir de mena. Ja m'enteneu vosaltres. Bé, doncs hi ha una sèrie de gent que dona la sensació que no saben ser-ne, no en venen de mena. Per ells va dirigides aquestes paraules. Pensin que no es trauran aquest mal de cap de sobre, perquè mireu, el que és gran, el que és curiós, perquè si això que pensessin aquesta gent que tot el dia mira la pàgina dels diaris, aquesta gent que es capiquen de los terrenos para comprar i de les torres, i amb tanta torre agafaran una torradora, senyors. Si aquesta gent fossin gent xavals de 15 anys, 20, 25, 30 anys, doncs tindria una explicació, ep, cuidado, no aniria malament aquesta gent. Potser els 50 anys volen jaure aquesta gent. No està mal pensant, no. Però si la joventut d'ara, pobrets, són uns àngels. Però que no ho veieu, que no ens els mereixem, el jovent d'ara. Pobrets, mentre no els obligueu a anar al barber i els doneu una guitarra i ja estan contents ells. No en tenen de complicacions. No en són de gent de pensar en el dia de demà. No, ells no. Els que tot el dia barrinen, els que pensen en el dia de demà, són gent, doncs, que tenen 65 anys, 70, 80 anys i pensen en la desvalorització dels diners, escolteu. Que em perdonin, però per mi se'ls hi fa aigua el comptador, aquesta gent. No és possible. Aquesta gent els hi han urbanitzat el cervell, els hi han fet parcel·les al cap, aquesta gent. Com és possible que un home als 70 anys compri un terreno i digui, escolti, padre, és que m'han dit que d'aquí 20 anys em faré molt duro jo d'això, eh? Ximple! Sí que ets un ximple, d'aquí 20 anys. Ai, Déu meu, mireu. Hi ha una cosa que no és d'ara, és de tota la vida, que els diaris sempre se la carreguen, que diuen mentides, que no hi ha res que sigui veritat, que aquí, que per això no és aquí, és aquí i és a tot el món. A tot arreu està passant el mateix, sempre se la carreguen els diaris. Home, tot mentida, no, home, tot mentida no, el part és meteorològic, l'entrada i salida de buques, hi ha moltes coses que són veritat, els diaris, que no n'hi ha dubte, i n'hi ha una altra de cosa, que és el que vaig, que és autènticament veritat, que és una pàgina que la veu sovint, que és la pàgina de les esqueles, aquesta pàgina. Aquesta pàgina, jo us puc garantir que és autèntica. Autèntica, sí. Aquí sí que no n'hi ha dubte, sí. Tota aquella pàgina és veritat. No hi ha ningú que per propaganda es faci anunciar d'aquesta manera. No. Ja en són de fanfarrons, la gent. Però no tant. No, tots aquests, tots els que veureu al diari sovint, tots aquells ja han plegat, aquells. Sí, tots, en veureu de petitets, en veureu de grans, però tots, això és igual, tots són morts, tots. Passa que uns es moren més barat que els altres, però tots es moren. Què vol dir això? Que vol dir, doncs, que ha arribat un moment que una persona, quan té certa edat, no cal ficar-s'hi tant, i quan se'ls acosti un senyor amb aquella carpeta d'urbanitzacions a 17 quilòmetres de l'aigua, a 50 metres del mar, li direu, no em parleu d'aigua, home, que ja estic amb remull, i us els traureu del davant, que no ho compreu, que no pot ser, que ja en tenim uns departaments, que els tenim segurs, que estan a 50 metres del mar, precisament, i no vull anomenar on són perquè tots els sabem, i si no em fan propagandes perquè ja els tenen llogats sempre, que no ho compreu, que no és possible. Per això nosaltres, els capellans, hem arribat un moment que ens hem de ficar amb la gent, hem de començar a fer-los entendre que hi ha alguna cosa més que tot això, i que és necessari creure. Aquesta és la paraula, és necessari creure. I no ho diu precisament Sant Tomàs, ni Sant Lluís, ni Sant Joaquim, deixem-los tranquils, els sants, sinó que ho diu una persona com en Santiago Rossinyol, aquest gran català que sabia viure, que no era precisament un místic sent una bellíssima persona. Va dir, és necessari creure, i desgraciat del que no creu, perquè aquest ja té prou feina amb creure que no creu. Per això nosaltres, els capellans, ens veiem autoritzats, autènticament autoritzats, per fer veure al món de que van una miqueta equivocats molta gent. Nosaltres, els que portem això, això negre que se'n diu sotana, això, l'única cosa que no és negoci... Això sí que està demostrat que no és negoci. Això sí que els diaris que anuncien tota mena, ja ho veureu, se traspassa, se alquila, se vende per aquí, per allà, snacks, snucs, ja era tot el diari. Ara se vende cura, se traspassa cura, alquilamos cura por temporada de verano. Qui és que ho ha llegit, això? N'hi ha ningú. Per què? Perquè no interessa un capellà. No interessa a ningú, no hi ha calés a fer amb un capellà, no és negoci. Mare de Déu, si fos negoci, els capellans, els catalans, tots aniríem negres ja fa anys. No us és, no n'és de negoci. Per això nosaltres volem dirigir-se a tot i dir-los que és necessari que siguem agraïts i que volem que hi hagin rics i pobres, però que no ho semblin. Aquestes van ser les paraules de Joan 23, aquest gran sant pare, pare de l'Eglésia i pare de tot el món. Qui siguin els rics, però que no ho sembli qui siguin, que no es notin les diferències. Per això ara nosaltres a l'Eglésia ja volem dins del recinte de l'Eglésia igualar una miqueta les coses, que no es vegin les diferències, que els casaments, els bateixos, enterraments, tots hi poden ser, si no una mateixa classe, quasi bé sí, una sola classe. No vol dir això que un dia si ve un ric d'aquests de veritat, aquests que són de veritat, i volen anar aquell dia ben mudats amb els seus jaquers, i les senyores amb aquells barrets tan bonics, doncs benvinguts siguin. Ara, si sempre que siguin rics autèntics, aquells que he dit que han de ser, els que saben ser-ne, els rics de veritat, en una paraula, per dir-ho concretament, que d'una vegada els barrets ja no siguin llogats, que la gent no vagin disfressats, que els jaquers no tibin d'aquesta manera, perquè això és donar-nos a feina, home. Això només és fer que l'endemà només fem que collir botons per terra, home. A mi m'ho deia l'altre dia, amb una boda, oi? Un pobre que se li veia que el jaquer li tibava, estava demanant que li traiessin aquell jaquer. Em deia, a vostè no em coneix, oi, vostè padre? I jo li vaig dir, home, a vostè no, el jaquer sí que ve sovint. No pot ser, no compreneu que això sé com és. Si els casem igualment amb boina, mentre se la treguin a l'entrar a l'Eglésia, naturalment, doncs no té problema això de casar-los. Per això nosaltres hem de ser agraïts perquè estem vivint en una època gloriosa, una època estupenda, que tot l'any sembla Sant Joan, que els coets només fan que pujar i baixar d'aquesta manera, que no veieu que dona goig de veure aquests últims que ara ja surten de la closca i tot a passejar, també tenen una miqueta de galtes, perdoneu l'expressió, dir passejar, no sé si el veu veure aquell paio per la televisió estirant la cama allò era la mort del conill, saps? I això em va tenir de la corda, eh? Perquè allò es veia ben clar i l'ordre concreta, Leonov tira del cordof, vull dir que si falla. Però vaja, sí, com sigui, l'home, n'hem de negar, que l'home va sortir. Per què va sortir? Potser tenia una necessitat, potser... Oh, esclar, és que no ens ho diuen el per què va surten aquesta gent. Sí, com sigui, hem de reconèixer que davant d'aquestes meravelles, nosaltres els catalans diem, n'hi ha per treure's el barret. I els capellans, nosaltres hem de fer més, ens hem de treure el barret i si és necessari la sotana. I si convé anirem mànigues de camisa. No té problema, això. Però per mi, sobretot, no en té cap. Jo, gràcies a Déu, estic bastant ben fet i no en tinc de problema. Ara, hi ha una colla, pobrets, els panxuts, els guerrells, cama curts, cama llargs, doncs aquests potser s'hauran d'amagar una altra vegada, perquè, és clar, aquests menja capellans, l'antic clerical, aquest home que té la mania amb el capellà de seguida, el que el vegi, vet aquí perquè es va fer capellà, que no el veus, que no el veus com camina. Pobres capellans. Vet aquí una frase que es diu molt sovint i que s'hauria de borrar, perquè a vegades es diuen perquè sí. No és amb mala intenció, a vegades també és una miqueta falta d'educació. Quan tota la gent sigui ben educada, no hi haurà ni clericals ni anticlericals. I sobretot, no hem de culpar mai a ningú, perquè la humanitat és més bona del que sembla. Que mai ningú digui, és que jo sóc més bo, és que jo faig allò, és que jo he fet allò altre. No, home, no, si hi va haver un culpable, mireu, l'autèntic culpable de tot aquest guirigall va ser aquell paio que es deia Dan, aquell de la poma, aquell que es va jalar la poma, aquell sí que la va pifiar, aquell. Per una poma, Déu meu, per una poma, en aquell paradís que donava goig de veure, aquell paradís, menjar-se la poma en comptes de comprar el terreno. Allà era el moment de comprar. Ximple! Allò era un ximple. Només es va menjar la poma. Oh, i una poma d'aquell temps. Perquè si fos ara, el preu que van ara, dius, home, no deixa de ser una poma, això. Però allò anava tirat, senyors. En fi, que mai ningú culpa ningú, que mai vulgui jutjar una amb una persona, que la vulgui jutjar l'altra, que és que tu fas això, és que en canvi aquest mira com va a missa, ui, mare de Déu, va a missa, quants n'hi han que van a missa i més voldria que no hi anessin. És durant tota la setmana que s'ha d'anar a missa sense anar-hi, no sé si m'entereu. No és el fet mateix d'anar a missa el que interessa la religió, que mai ningú no culpi ningú, ningú pot jutjar, ningú! Jo no podria dir mai, dir, aquest és bo i aquest dolent. No, no, no, no, perquè jo em dic Bonaventura. Però això altre seria dir la Bonaventura.

0: el descontent.
1: Senyors, haig de confessar que jo sóc un descontent. Per sort, em penso que n'hi ha altres del meu ram, però jo en sóc un dels que ho sóc molt. Jo critico tot, no estic content amb les coses que passen. Potser a vegades és que les circumstàncies ens donen peu a que ho estiguem de descontents. Per exemple, amb els metges. Jo l'altre dia vaig anar al metge perquè, francament, no sé, no em trobava bé. Moltes vegades m'hi trobo, però ja em trobava bastant més malament de lo normal. I una de les coses que em va dir, que jo no havia de sopar tant. Esclar, jo sóc una persona, sigui per la meva feina, doncs que haig de sopar, sinó que hauria desmaiat a les nits. Que no sopi, em va dir recomanar que no sopi. Esclar, vaig arribar a casa i dic, mira, noi, m'han dit que no sopi la meva dona, però és possible que sopi lleuger. Jo llavors li vaig dir si podia menjar una llebre, però encara em va dir si feia broma. No, em va dir coses lleugeres, m'has de fer patates, bledes, coses lleugeres, jo no puc sopar gaire. I esclar, em vaig anar aprimant, de les aprimades fortes que he vist, escolteu, allò que vaig pujar un dia amb una bàscula, d'aquelles bàscules que en comptes del tiquet surt una veu que et diu el pes, i ja feia una estona que estava a sobre, i aquella veu em va dir, escolti, que puja o no puja. En fi, allò ja no podia continuar. En fi, jo desesperat li vaig dir a la meva dona un dia, dic, escolta'm, això jo no ho aguanto, ja ho veus que ara ja no sóc jo, ara és la bàscula que em diu que això no pot continuar. Me'n vaig i dic, mira, avui ens anem a Los Caracoles i ens afartarem, i caigui qui caigui. Ens anem a Los Caracoles i el primer que trobem és aquell metge que ens havia dit que no sopés. Menjant, però com un lladre, amb una quantitat de plats bruts al davant, els camarers trencats de cames. Jo li vaig dir, però que no el veus? Sí, vols dir que ho és? Que i tant, ara em sentirà. M'aixeco i li dic, escolteu, no em coneixeu? Home, sembla que sí, que us he visitat. Oh, i tant, i em vau dir que no sopés. I per què sopeu-vos? O sopem tots, o estripem les cartes aquí. Per què sopeu-vos? I ells, que per això han estudiat una carrera i sempre en tenen una per dir, encara em va dir, diu, escolti, no m'atabali, a mi em porto un altre metge. Ara, una de les coses que un descontent com jo s'hi troba més a gust és criticant el cine. El cine, escolteu, hi ha molt tema. Jo no ho entenc. Escolteu, jo sóc una persona que jo al cine no hi vaig gaire perquè la meva feina no em dona temps per anar-hi, però és que alguna nit, doncs, hi he sortit. Jo, francament, jo no ho entenc. Em faig un taco amb les pel·lícules que no hi ha manera. Abans jo tenia l'excusa, però clar, jo veia la reacció de la gent, oi? I veia que sortien del cine i un començava dient a l'altre, és que està tallada. Aquesta pel·lícula està tallada. Clar, jo m'hi agafava de seguida i deia el mateix, està tallada. I mira, tots dient, està tallada, quedàvem com uns senyors. Però escolteu, és que ara no les tallen, diuen que no les tallen, i ara m'han fumut a mi aquesta gent. Perquè és quan no les entenc menys. Però què passa? Però què és això? Quines morbositats, les dones per terra. Els homes només entren i surten de les habitacions, passejant-se pels passadissos. Però què és això? Oi, totes aquestes pel·lícules tenen premi, premi. Escolteu, unes pel·lícules de suspens i tenen premi. Això no lliga de cap manera, per l'amor de Déu, home, però què passa aquí? Jo, és una cosa terrible, vaja. A mi, si voleu que us digui clar, doneu-me pel·lícules de l'Oeste. Potser aquestes no porten missatge, perquè aquelles que us he dit abans encara diuen que porten missatge. Abans els missatges els portaven els coloms, ara les pel·lícules. No, home, no, de veritat, home. A mi les pel·lícules de l'Oeste em distreuen, home. Ja ho sé, que sempre passa el mateix, oi? Sempre el mateix decorat. Allò del salón, amb dos os, com si fos un gran salón, i és una sala i arcova, al final... Però bueno, ja n'hem de prescindir, els americans són així. Ells ho fan tot bé, tot ho fan gran, tot ho fan bé. Alguna vegada els hi falla algun coet, però no té importància, oi? Doncs sí, doncs, aquestes pel·lícules tenen gràcia. Allò que veus que surten uns índios i claven, vinga, 60 o 70 persones en l'aire, després els altres... 80 o 90 índies també que peten en l'aire i no hi ha ni un sol índio li cau la perruca. Això sí que té un valor. És clar, el que passa dins ja ho sabem, sempre és el mateix. El bo que entra, una gaseosa, el dolent, un whisky. El bo s'enamora de seguida de la filla del dueño del bar. Bé, com sempre, és clar, la filla del dueño del bar no li pot correspondre perquè diu que té un passat. Però vaja, es van clavant mirades per veure l'altre si pot aconseguir-ho. Però no, no, que té un passat i que té un passat. I al cap d'una estona surt el passat que té. I el passat és en John Wayne. Mare de Déu, més passat que ell no en podien trobar d'altre. 65 anys i encara fa de galant. Però que en van mal sortits, aquesta gent de galants. A mi m'ho deia un americà, un bon amic americà, un dia. Diu, jo a vegades vaig a l'estrena alguna pel·lícula de John Wayne allà a Amèrica i tinc una neta al costat i cada vegada que surt diu, mira, mira l'avi com castiga. Home, una miqueta de serietat. Mireu, si voleu que sigui sincer, a mi doneu-me pel·lícules espanyoles. No, potser algú li farà gràcia això que dic, però és la veritat. Potser és que jo sóc un home una miqueta malalt, no és res greu, però sóc una miqueta nerviós, i és clar, jo, per exemple, per dormir he pres ja tota mena de pastilles i no hi ha manera. Inclús últimament la meva dona va intentar ja posar-me el bressol de quan era petit, però ja no hi cabia i ho vam de deixar córrer. Però, en fi, no hi havia manera. Però, en canvi, nois, entro i veig una pel·lícula espanyola i clavat! Escolteu, que això és d'agrair, home. Això no es paga amb diners. Aquella tranquil·litat. Escolta, allò sembla Andorra 50 o 60 anys enrere. Allò és estupendo. No et diu mai res. A mi comença la pel·lícula i diu allò... Cifesa, presenta. A mi no cal que em presenta ni ningú. Ja fa estona que dormo, home. Sí, home, aquella tranquil·litat. Home. Això ja t'ho avisen, eh? A vegades a la taquilla quan entres ja et diuen... Escolta, ja sap que és una pel·lícula espanyola. A mi sempre em posen en pegues. Jo dic, no, jo vull entrar. Clar, sempre sol, home. Bueno, un altre dia, no fa molt, em va entrar un altre. Però no es va donar. Es van fer la mar d'amics. A vegades el trobo pel carrer i encara dic... Ai, com sou aquell de la pel·lícula espanyola? Som molt amics. De veritat, escoltin, vagin a veure pel·lícules espanyoles, vagin-les a veure, que allò és un sedant, creïn-me. Ara, sobretot, entrin a poc, no fos cas que em despertessin, per favor.

0: El Mandrós.
1: Diuen que el treball és salut, però qui ho ha dit, això? I ara? Home, que ja ens afaitem, home, no. Més ben dit, el que hauríem de fer és ni afaitar-se, que ja es treballa massa. Però vosaltres ho creieu? No, home, no. L'home no s'ha fet per treballar. La constitució de l'home ja es veu que no s'ha fet per treballar. No és per estar dret, és per estar ajagut. Mireu l'home que treballa, arriba a casa cansat. L'home que ve de no fer res no hi arriba mai a casa cansat. Li és igual. No, no, home, si del treball... del treball venen els accidents laborals. Home, és impossible que prengui mal un home que no fa res. Oh, és que m'agradaria saber qui ho ha posat de moda, això de que el treball era salut. Quina ximpleria! Quin degenerat el que va dir això! Què carai ha de ser salut el treballar? Mireu la gent que treballa, mireu els pobrets, veureu quina cara fan, cada dia més derrogats, fins que ho ve un dia que senten unes opressions al pit. I què és? L'angina de pit, l'infart de miocardio, el retiro dels que treballen, aquest és l'infart. I aquell home que deia que no podia viure sense treballar, l'heu de veure assegut, el resto de la seva vida condemnat a cadira perpètua. Per què? Per burro, per haver treballat, jaure... Paraula màgica, jaure, jaure. Prescindim de frases fetes. Altres diuen, no, és que llevar-se al dematí és molt sa. Què ha de ser sa, llevar-se al dematí? Ai, senyor, jo voldria que algun dematí us llevéssiu a les 5 del matí, per exemple. Sí, ja n'hi ha de gent que s'hi lleva, n'hi ha. Aneu, però a les afores del Poble Nou, a Sants, a Sant Andreu, al centre de la ciutat, la gent ja saben el que es fan i jeuen. No, no, però a les afores, pobrets, hi ha gent que sí que s'han de llevar a les 5 del matí. Aneu-los allà, mireu-los, els veureu amb una cara d'emprenyats que fan. Aneu, aneu, aneu allà i dieu-los, apa, nois, que això s'ha. A veure si us hi atreviu a dir-los-hi. Us asseguro que s'armaria la que no s'ha.

Us prova a venir la serp i menja aquesta poma. Mira que porta vitamines. I Eva, que era una fabassa, va clavar una queixalada a la poma. Em va donar un tros a Adán. Adán, el primer calçasses de la humanitat. Perquè allò va ser un calçasses. Aquell home no va saber mai portar els pantalons en el paradís. Va clavar una queixalada a la poma. I Déu, que els havia dit que no mengessin res, va veure que allò al final i ara que en Tipa es va enfadar amb tota la raó i va dir: prou, s'ha acabat la bona vida, a pencar tothom. I els va treure del pis, dic del pis, del paradís. Des d'aleshores ja va anar tot malament. Alteracions d'ordre públic constants, manifestacions. No és d'ara, eh? En aquella època hi va haver una manifestació que es veu que no estava autoritzada, que ja Caín es va carregar Abel. I d'allà fins als nostres dies. Total, que si aquella parelleta haguessin estat ajaguts, encara que hagués sigut d'esquena, encara hi seríem tots ara en el paradís. Ah, amics meus, però és que per jeure es necessita força de voluntat. No es pot jeure si un no s'hi acostuma ja de petitet. No, no, no, no, no, no, no, no. Un s'hi ha d'acostumar quan és petit. Per això jo vull fer un prec a les mares que m'escolten. Mares que m'escolteu, per què no procureu que les criatures jeguin tant com puguin ja de petites? Poseu-les en aquells ditets tan bonics que ara es fan. Passegeu-les tantes hores, tants dies, tants anys com vulgueu, però no les poseu dretes, que les feu malbé. Quina mania! Aquesta competència amb la veïna, que si el meu ja camina, que si el meu ja diu papà i mamà, que si el meu avui ha agafat una galateta tot sol. Ai, senyor, com els feu malbé, les criatures. Que jeguin, creieu-me, que és igual. Si no té importància que caminin amb una edat o amb l'altra, i si tenen 20 anys i no caminen, que no caminin! Ja són prou grans per saber el que han de fer. Si només tindran que avantatges. Mireu, de moment no hauran de fer el servei. Quan us envien la fulla, vosaltres no han de. S'ha acabat! Repeteixo, per jeure ens hi hem d'acostumar ja de petitets. De grans costarà molt, molt. Creieu-me, costa estar-se al llit 24 hores seguides. I penseu que fins que un home no pugui estar-se al llit 24 hores seguides, quiet, sense fer res, un home no serà mai res de bo en aquest món. Quiet, 24 hores, sense moure's. A les 24 hores us heu de moure una miqueta, perquè si no pot entrar una persona a certificar que no et bellugues i ja tenen dret a enterrar-te. Això ho heu de vigilar. Heu de veure qui entra a casa vostra. Moure's una miqueta, però tornar-s'hi a jeure. Jeure, jeure. Sembla que ara ja les coses es van enfocant en aquest sentit. Surten una sèrie de lleis, una sèrie de disposicions molt ben fetes perquè la gent jeguin. Aquests imposts sobre el rendiment del treball està molt bé. Molt bé. Però si amb tot hi ha solucions. En certa ocasió, per una sèrie de treballadors, pel que sigui, que no podien treballar de moment, augmentant dos relets els sellos, es va solucionar el problema. Quina importància té, però... Però si a mi em fa l'efecte que la solució definitiva és posar els sellos a duro i a jaure tothom. Oh, carai, és que tots hi tenim dret, amb això. El que passa és que som poc devots. No hi ha devoció, sobretot dels sants. Els sants, hem d'aprendre moltes coses dels sants. Els sants ens han donat sempre l'exemple. Home, heu sentit parlar mai vosaltres de Sant Isidre Llaurador? Quin gran sant l'Isidro aquest, noi. Quin home l'Isidro. Vosaltres coneixeu el miracle del sant? Mireu, Sant Isidro, equivocadament o no, l'home va començar treballant. També l'home, pobret, no sabia de què anava i es va posar a llaurar, ja ho diu, llaurador, es va posar a llaurar. Però un dia, mentre es llaurava, se li van aparèixer uns àngels que es veu que ja feia dies que els seguien i li van dir: Isidro, què hem de fer? Para el carro! L'Isidro: senyor, para! Jeu! I no s'ho va fer dir dues vegades, no, l'Isidro? Diu el miracle que els àngels van llaurar per ell i l'Isidro continuava jeient sempre. Veieu, doncs, home, per què? Per què no seguim el seu exemple? Si tota la humanitat jeiés, compreneu que no hi hauria ni guerres, ni accidents.
No semblaríem com les fornilles que tot el dia amunt d'un contra l'altre cap al forat portant coses.

0: arrea, me'n fan un gra massa, també, les formigues. Massa gra. No, no, no, no. El món semblaria un prat immens. I nosaltres allà pasturant, com els vents, amb la diferència que nosaltres no hauríem d'anar a toc d'esquella.
1: A un poblat molt petitó, diuen que un xicot hi havia, que molta fama en tenia de ser un gran conqueridor. El noi es deia Martí, i a la Mercè amb il·lusió, per poder-la conquerir, li cantava.

0: El menja massa.
1: Nois, ho sento dir-ho, però el nostre país és un país difícil d'arreglar. I ho sento, però és així. Entre altres coses, perquè tenim un defecte. I és que mengem massa. El dir mengem, també vull dir menjo. Jo sóc de vida, aquí jalem pels descosits. Aquí no estem per bromes. Aquí ens van dir de petits, no juguis amb les coses de menjar, i ens ho vàrem creure. Aquí no estem per romanços. Però que no ho veieu? Els fins de setmana, el divendres, hi ha un diu a l'altre a l'oficina, on aneu a menjar tu amb la dona aquest fi de setmana? No on l'aneu a passar, no? On aneu a menjar? Com si no haguessin menjat amb tota la setmana. Això no pot ser, home. És clar que l'home diu, home, nosaltres anem al Conill Boig, que ens ho fan molt bé. Fan un ternasco que t'ho recomano, saps? I ve de preu. Ah, està bé, tu ho provarem, saps? Perquè nosaltres anàvem a l'ànec coix i no ens acaba d'agradar. No, no, no. S'ha espatllat l'ànec, oi? De manera que ens sabem de memòria tots els noms de les tasques de Catalunya, a l'hora que donen menjar, el que cobren. Sí, és a dir, que només tenim el menjar al cap. Si s'inaugura una botiga, si no dones de menjar desgraciada a la botiga o l'establiment, que ningú hi anirà a comprar. Avui, abans, si es feia una inauguració, sí, ja se'n feien, però una oliveta, una miqueta de patates de xorrero i s'ha acabat. Avui no, avui aquesta botiga s'ha d'inaugurar i has de donar farda, farda, farda. Has de donar truita amb botifarra, has de donar llagosta, has de donar pollastre i la gent s'hi tiren com a llops, jo hi vaig a vegades perquè veuràs, mi penses de passada i ja superé i com jo pensem tothom perquè tenim el menjar al cap. Jo encara sóc dos discrets perquè jo a vegades ho veig que els camarers no arriben a les taules pel camí els hi prenen tots, tothom pica, tothom menja. Jo l'altre dia en una inauguració eren 2:15 encara no havia pogut aconseguir res absolutament perquè sóc discret. Al final vaig veure un camarer que passava amb una plateta amb 2 croquetes, vaig tirar-hi mà i encara tenia una dona que me la seguia, eh? Encara una dona que em anava dient, ¿qué es esto, señor? ¿Croquetas? Sí, però estan ocupades, li vaig dir. Oh, carai, al moment que s'ha de defensar pel menjar, també. Ja està bé, home, a 2:15 de la nit, aquella dona voler-me tocar les croquetes, home. En fi, que és un cas que no hi ha remei. I de dalt, i de baix, i ministres, i no ministres, és un mal general. És... Venen ministres de fora, de l'exterior, de l'interior, diuen que venen a solucionar els problemes, a posar-se en contacte amb la gent, a parlar de les coses, però veig que no, i al final llegeixes el diari, una comida a la Diputació, una cena a l'Ajuntamiento, una al Palacio de Quilmes... Tothom jala aquí, home! Doncs que venen a parlar? Si amb la boca plena no es pot parlar, senyors... Cuidado, cuidado, que jo no vull dir que un ministre hagi d'arribar a l'aeroport amb el paquet del berenar, eh? Ni amb una motxilla a l'esquena i anar donant la mà a tothom, home. Però d'això a començar a fartar-se de manera... N'hi ha un abisme, també. Perquè és que no pot ser. Perquè és que no hi haurà menjar per tothom. Que és que per això no entrem al mercat comú. Perquè ens tenen calats. I ho saben que nosaltres, si entrem, acabarem amb tots els mercats que entrem. Tant si és el comú com el del ninot, perquè mai sabem si en tenim prou de menjar. Tenim el menjar al cap, és impossible. I això com ho resisteixen les famílies? Ah, és el miracle, tothom cala, tothom té diners, tothom té cotxe, tothom tira de veta. No sabem perquè si per un cantó haguessin pujat els sous, perquè sort n'hi ha, però la plaça cada dia n'és més barata, dius, bueno, ja està explicat això. La plaça baixa, els sous pugen, però si vas a la plaça i cada dia tot és més car. Si una cosa que val 60 l'anem a diuen 80. Què et diu ara? 1000 pessetes més en un dia? Sí, senyora! I esperis! I si et diuen esperis, fot el camp, eh? Perquè t'ho apugen allà mateix, eh? De manera que, nois, jo no sé on anirem a parar, creieu-me. No ho sé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president, el també popular Juan Jesús Vivas, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni en quines condicions.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: El Ministeri de Joventut i Infància ha començat a gestionar per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. L'anunci arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants de Ceuta, inclosos els menors. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha explicat que l'objectiu és protegir l'interès superior dels menors. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
3: No podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: Un altre dels temes del dia, les temperatures han tocat sostre al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'ha superat els 40 graus. Les màximes han arribat als 41 a Lleida, a Vinebre i a Sant Romà d'Abella. També hi ha un avís actiu per calor nocturna aquesta matinada dijous a les comarques del litoral sud i central. Demà la calor afluixa una mica, sobretot a l'interior, al Pirineu i Prepirineu. Hi ha activat el Pla Inuncat en situació de prealerta per les pluges previstes intenses fins divendres, previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de calamarsa també els dies 20, 21 i 22. Per cert, que hem sabut avui que Barcelona viu un estiu molt més càlid del normal, amb nits 3,3 graus més càlides i dies 4,6 graus més calorosos de l'habitual. Són dades d'avui de l'Observatori Fabra d'entre l'1 de juny i el 19 d'agost. I el nou Barça s'ha presentat davant de l'afició aquesta tarda en el trofeu Joan Gamper amb la novetat de Rodri. El Barça guanya de moment a la Ligue 1 a 2-1.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: l'estiu millor amb la nostra.
1: Bona nit amb l'orquestra, el so relaxant de les grans orquestres.

Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. Ja veieu que estic quasi bé sense veu, estic molt, molt afònica. Per qui no sàpiga de què va el Quan comença la nit, és un programa que fem aquí a Ràdio Molins de Rei, on compartim músiques i la clau és que siguin amb veu de dona. És a dir, que siguin dones qui la interpreten, i moltes vegades també qui la composen, qui escriuen les lletres, qui fan els arranjaments i la produeixen. Dit això, sóc la Fermina Recio, i avui anem a posar musiqueta. Per mi, música, que la paraula que em ve al cap quan l'escolto és senzillesa, però no vol dir que sigui música poc treballada, no vol dir que sigui música que no té una feina al darrere, perquè estic segura que totes s'han fet una corrada impressionant. Bé, doncs, per qui acabi d'aterrar i hagi sentit aquesta veu de Cazalla, que seria, no sé, buscarem un licor que s'assembli a la Cazalla i que ho puguem dir en català, doncs això és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. Aquest programa també es pot escoltar a través de la pàgina web de la ràdio nostra. Aneu a buscar Quan comença la nit i teniu aproximadament uns 582 podcasts per escoltar. Us diré que les 5 darreres temporades, incloent aquesta, bàsicament amb veu de dona, que és del que va. Comencem avui amb un tema del darrer àlbum de la senyora Maria Arnal, la badalonina que viu bàsicament, que està establerta a Barcelona, que ella no només és compositora, música, cantant, sinó que juga amb l'electrònica, fa performances. I aquest tema m'ha semblat d'una delicadesa suprema. Com us dic, està dintre del seu darrer àlbum, que l'ha tret fa 2 dies del forn, es diu Ama, i la cançó que escoltareu, que és l'últim tall, es diu Meua. I realment és una meravella. Meravella, perdó. A veure què us sembla. Aniré parlant el que pugui, d'acord? I si no, doncs anem concatenant cançons. I així potser m'auto-obligo a parlar menys. Meua, Maria Arnal, per començar el Quan comença la nit d'avui. Sí.

La que ha entrat sense previ avís és la nord-americana Cassandra Jenkins, des d'un àlbum del 2021 que es titula, vaig cap allà, An Overview on the Phenomenal Nature, i és el tema que obre l'àlbum. Es diu Michelangelo, i ella, hi ha un moment de la tornada que diu My Michelangelo, el meu Michelangelo. Observant la figura del Miquel Àngel, doncs ella fa, ho utilitza com a memòria, ai, com a metàfora, perdó, de que pot haver-hi coses boniques en coses inerts, i tot això ve de la mort d'un ésser proper i d'algú que s'estima, i a més, doncs, com aquesta pèrdua, doncs, has de passar el dol, però el pots passar de maneres diferents. Doncs és una miqueta el que ens diu amb aquest Michelangelo. I amb qui continuem ara mateix? I ara és el torn de Laura Marling. Ens anem fins a les Illes Britàniques. Laura Marling us l'he posat en diverses ocasions. Crec que és una cantautora que té molt a dir i que utilitza instruments de tot tipus, des de les coses més senzilles fins a les més complicades. A més, ella és multiinstrumentista, toca guitarra, toca el baix i toca el piano. Com us dic, és una cantautora britànica, i he escollit un tema que es diu Strange Girl, que ella li escriu aquesta cançó, i és com si fos una mare aconsellant a una filla fictícia. És una cançó reflexiva que parla de la maduresa, de la independència i del desig de protegir a la propera generació de les inseguretats pròpies. Jo crec que això ens passa una miqueta a totes les persones, no només a les que hem sigut mares de manera biològica o no. Jo crec que ens ho fa l'edat, que dic jo. Strange Girl està dintre un àlbum que es diu Songs for Our Daughter, que ho he pronunciat fatal, però vindria a ser Cançons per la nostra filla. I bé, és una cançó per mi molt bonica. Ja us dic que avui tots els temes que he escollit trobo que són senzills, però no per això buits de contingut, sí? Laura Marling, Strange Girl, i després vindrà Warm Chris d'Aldous Harding, que us parlaré d'ella quan acabi el seu tema. Anem fent de dos en dos, val?

I us he dit que us parlaria d'Aldous Harding. Aldous Harding es va criar en una granja a Nova Zelanda, perdó. I bé, ella sempre ha estat molt influenciada per la música que feia la seva mare, que era una cantant folk, també de Nova Zelanda. Aquest àlbum, One Kiss, que és el que li dona, és el que li dona títol al tema que heu escoltat, doncs ella l'ha escrit com un àlbum que vol fer caliu, vol ser un àlbum acollidor, sense la pretensió de donar molt de missatge, ni amorós, ni de desamor, que és una temàtica a la que ella tira bastant, sinó simplement aquest vol ser un tema per proporcionar caliu, com si fos una abraçada. És un àlbum del 2022 i ara ens tornem de Nova Zelanda i us dic cap a on ens anem. I com estava intentant fer, les dues persones que venen ara interpretant I See a Darkness, que és el darrer llançament de la senyora Anna Calvi, es fa acompanyada de Perfume Genius. Tant Perfume Genius com Anna Calvi són referents a l'escena LGTBIQ+, de manera internacional, i a l'octubre de l'any passat doncs van treure aquest single, que em sembla una meravella discogràfica, i que és per això, suposo, que l'he escollit pel programa d'avui, que per qui acabi d'aterrar és quan comença la nit. Estem a Ràdio Molins de Rei, soc la Fermina Recio, estem posant música en veu de dona, i bé, continuem amb Anna Calvi i Perfume Genius.

I ara haig de dir alguna cosa. Primer, que era un duet, que sí que era un duet mixta, i que, perquè m'he oblidat de comentar-vos-ho, que és una versió d'un tema del cantant Bonnie Price Billy, que és el pseudònim del cantautor i actor estadounidenc Will Oldham. Entre que no puc parlar i que se'm queda la llengua enganxada al paladar, doncs al final no sé ni què us diré. La senyora a la que li toca ara es diu Aurum Rye. Ella és una cantant i compositora nord-americana de Brooklyn. Es diu Aurum Rye Walkonen, això. Ella es nota la seva música, la influència del jazz, però feta a la seva manera. Té una tessitura de veu molt, molt peculiar, amb un puntet que sembla com castilla fònica, però que al final fa d'una manera senzilla i delicada cançons com la que escoltarem ara, que es diu Salt Eye, que està dintre un àlbum que es diu Sub Rosa, i que és del 2017. La recuperem en el Quan comença la nit d'avui, que va d'això, de música senzilla, però que no vol dir que estigui, que no tingui, doncs, sentit el que escoltem.

La segona en entrar ha sigut Alela Dayan, des del seu, jo diria que és el penúltim àlbum, o antepenúltim, perquè sé que va fer un especial de Nadals. Així, és un àlbum del 2022 que es diu Looking Glass, el que vindríem a dir, un mirall. I aquest Howling Winds, que bé ens parla del vent i dels rius a Nevada, que és d'on és ella, i va fer aquesta música tan delicada. Des del quan comença la nit, posant veu a la música feta per dones, música amb veu de dona, és el que m'agrada dir. Vull aprofitar aquest impàs per donar-li les gràcies al Jan per aquestes coses que fa amb la IA, que jo ho sento molt, però de moment intento no utilitzar-la gaire, tot i que sé que al final acaba apareixent en qualsevol cosa. Què fem? I ara que anem a escoltar, jo crec que us agradarà. I crec que us agradarà perquè ja sabeu que compartim Austràlia. M'encanta anar-me'n d'un costat a l'altre del mapa. És meravellós això que pot fer la música, de fer-nos viatjar en el temps i en l'espai. I no sé, és a mi em sembla màgic això que passa amb la música, sigui d'on sigui. Com us he dit, avui anem de la cosa tirant a suau, ja ho esteu podent comprovar. I Angie McMahon va fer un EP que es diu Piano Salt, i és un EP de 7 cançons on trobem aquesta versió que ella fa del tema de l'Anna del Rei, que es diu Born to Die. Traduït vindria a ser Nascudes per morir. I és de l'única cosa que estem segures, no?, que passarà. Un cop naixent, el que segur que passarà és que algun dia morirem. És una certesa, això sí que és una certesa. Doncs bé, en aquest tema parla de la vulnerabilitat, la melancònia i la fragilitat de la vida. És el que volia dir l'Anna del Rei quan la va fer, i és el que ens transmet també en Jim McMahon en aquest Born to Die reinterpretat només en piano.

I així, de poquet a poquet, ens hem anat de Andy McMahon fins a Olivia Chani. Ui, això que ens ha entrat ha sigut una música que no volíem que entrés. Doncs bé, Olivia Chani, que és una cantant multiinstrumentista, compositora, diu també que és intèrpret d'harmònium, és anglesa, i aquest àlbum del que hem tret aquesta cançó, que es diu EO, es diu Slater, i és el seu tercer àlbum. Després en té dos més, bé, té un àlbum més que és del 24 i un EP del 23. M'agrada molt com interpreta, m'agrada molt la manera de fer que té, i suposo que és per això que l'hem compartit avui aquí, perquè va de música senzilla però plena de matisos i que ens fa pessigolletes a vegades quan l'escoltem. I seguint amb la part delicada de la música que està sonant avui, ens anem amb la coreana. Bueno, ella és coreana, el que passa és que es va traslladar a viure a París fa molts anys i és on té la seva seu de vida, el lloc de vida. He escollit un tema que es diu My Home, i és una peça que explora temes, avui anem d'això, com la nostàlgia, el refugi emocional i la recerca d'un lloc de pertinença. Pot ser un lloc físic o un lloc interior. Té una manera d'interpretar que és molt càlida i bé, doncs, recerca el concepte del que és la llar. L'hem escoltat altres vegades quan comença la nit, però avui m'ha semblat que podia ser un tema per recuperar, de fet, quasi que per estrenar. Dic recuperar-la a ella, però estrenar, perquè aquest 2026 han sortit perquè puguem escoltar tres temes: Lost Pieces, I Can't Sleep i My Home. Jo us he escollit My Home. Espero de veritat que us agradi la selecció d'avui.

És una meravella. No sé si us he dit el seu nom. Us he explicat que és de Corea, que viu a París. Es diu Jun Sun Na i bé, realment té una manera d'interpretar preciosa. No menys la que ve ara, que és la senyora Zela. Ella és una cantant i compositora nord-americana. Què més us puc... us dic d'ella, per no quedar-me només amb això. És compositora, intenta mantenir la seva vida tot el que pot, bastant de manera anònima i no... Però la veritat és que fa meravelles amb la veu. Té un puntet jazz a l'hora d'interpretar també, que captiva, i és la seva veu. La seva veu és suau, acarona l'oïda, és realment meravellosa, o a mi m'ho sembla. I he escollit un tema que precisament es diu Noise, que vindria a ser soroll, i és una cançó que parla sobre el final d'una relació. Amb la seva veu, aquesta que us dic, i una melodia preciosa, i és que t'obliga a escoltar-la realment. Jo crec que la manera que té d'interpretar, dius, m'haig de quedar. Ja veureu com quan interpreta, doncs, amb la seva veu aquesta melanconiosa, van havent, doncs, tocs de percussió, de piano... És, jo que he vist el vídeo de la cançó, us convido a fer-ho, és curiós, no?, com parla d'aquest soroll que és el que l'envolta, i veureu com és un contrast tremendo amb la seva forma d'interpretar i la cançó que ha escollit. Però sí que hi ha uns cops por ahí que poden semblar el que és el soroll que hi ha que l'envolta. Estic aquí explicant la cançó i crec que el millor que puc fer és posar-la i que vosaltres mateixes, però ja sabeu que a vegades no puc i ho haig de fer. Noise Zela.

I acabem el programa d'avui amb la madrilenya Edem, i aquest t'espero. Moltíssimes gràcies per estar una nit més fent-me companyia una setmana més, i m'encantaria trobar-vos aquí la propera setmana. Un petó molt gran. Adeu-siau.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.